0: Bon dia, són les 8. Com sempre, a aquesta hora, primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora tenim retencions en punts habituals direcció Barcelona i diverses incidències actives que provoquen cua a la Ronda Litoral, especialment a la zona franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. També a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, aquí hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas, un accident talla un carril a Sallent, sentit Berga. Avui, que recordem, l'accés amb vehicles a l'entorn de Montserrat està tallat per la visita del Papa. També hi ha retencions a la mobilitat al centre de Barcelona que alteren el servei de metro i diverses línies de bus.
0: Una visita a la presó de Brians obre l'agenda del Papa Lleó XIV, la jornada central de la seva visita que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, anirà al monestir de Montserrat, ara ho sentíem, i haurà visitat també l'església de Sant Agustí del barri del Raval de Barcelona. A l'acte multitudinari d'ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el pontífex va reclamar que Catalunya sigui un país acollidor on tothom sigui respectat i estimat. Una emotiva vetlla amb participació dels joves en què la intervenció de Lleó XIV va alternar el català i el castellà. Segon dia avui de la selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. I avui al Congrés, nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, la sessió de control al president espanyol. El líder popular tornarà a airejar les investigacions que envolten els socialistes i exigirà un cop més la convocatòria d'eleccions. Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que ahir van aturar la circulació de trens i van provocar retards. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta. I les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats. Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer. En cultura, el cicle de concerts Blau Marí s'estrena aquest vespre al Port de Barcelona, per on passaran noms com Rosana de Cardigan, Gypsy Kings o Alan Parsons.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet s'adjudica el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB, superant clarament el Tenerife per 100-67. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València. L'Igualada jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina contra el Liceu després de superar el Barça en el cinquè i definitiu partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala el Barça també es classifica per la final després de guanyar la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga del segon partit. Rafael Juste, el president en funcions del Barça, anuncia accions legals contra el Madrid per les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Club Blanc, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
0: I ens queda el temps. Els ruixats dispersos de les últimes hores s'aturaran, s'obriran clarianes. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura avui, lleugerament més baixa. Els valors més elevats se situaran al voltant dels 30 graus.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I ja tenim amb nosaltres, com cada dia, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres, marcada per aquesta visita del Papa i que pot deixar afectacions arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara, però, la situació és força tranquil·la. En aquest sentit, hem de destacar dos incidències. Tenim un accident cap a la C-16 a l'altura de Sallent, que deixa un carril tallat i un quilòmetre de lentitud en direcció Berga, i també dues avaries. Una a la ronda litoral, en sentit nord, cap al nus de la Trinitat, que fa una estona tallava un carril de circulació i encara deixa, però, 4 quilòmetres de retencions en sentit nord. La segona avaria ha estat a la C-32, a l'altura de Gavà, cap a Barcelona, amb un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, tot plegat també ens acompanyen aquestes retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Destaquem aquest nus de la Trinitat, que a hores d'ara circula amb força col·lapse a la B20 en tot el tram de Santa Coloma de Gramenet en els dos sentits de la marxa durant 2,5 quilòmetres. També tenim retencions que arriben per la C-58 de manera intermitent des de Sant Quirze, però també per la C-33. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Fins demà, que vagi molt bé.
0: Igualment.
2: No puedo pedirte que te quedes hasta mañana, pedirte que me enredes.
0: Doncs ja sabem com tenim l'estat de les carreteres.
2: A mano de este sentimiento que llevo tan dentro y me cuesta tanto.
0: I ara sí, ja arrenquem el nostre dia a dia.
2: Porque te quiero como el mar, quiere un pequeño.
0: Sobretot, molta precaució i molta paciència.

I tenim un missatge de l'Andreu, que ens escolta des de Bellvitge. Diu: hola, bon dia, Maria, sóc l'Andreu. Volia demanar-te la cançó Pare de Serrat. Moltes gràcies i un petó i una abraçada. Doncs igualment per tu, Andreu, que tinguis un gran dia. I aquí tens una cançó preciosa. Pare, ell és el Joan Manel Serrat.

0: Bon dia, Maria. Som la Joana i el Joan.
1: Bon dia.
0: Si pots, posa La mañana de l'Albano.
1: Vale.
0: Gràcies, bon dia i bon programa.
1: Moltes gràcies, Joan i Joana. I aquí teniu La mañana, Albano. Un petó ben gran.

Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomar. 101.2 FM.

0: Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pumar. 101.2 FM.
1: Junio de 2026. Llega la mayor inversión en limpieza para transformar Badalona. Más limpieza con agua en todas las calles. Más cuidado de los parques y jardines. Renovamos todos los camiones, la maquinaria y los contenedores. Y sumamos 150 personas más a los equipos de limpieza. Contigo hacemos más Badalona.
2: Ayuntamiento de Badalona.
3: La ciudad no satura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
4: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

0: Buenos días, Marieta. Bon dia. Soc el Rafalet de Lloret. Escolta,
1: digue'm.
0: Si et va bé i pots, eh?
1: Sí.
0: Posa'm algo del Cafè Tijano, si et va bé.
1: Vale.
0: Jo aquí en caseta fem amb bandonguilles amb tomàquet, a veure com surten. Jo crec que bé. Bueno,
1: i tant.
0: Maria, una abraçada gran, molt forta per tothom, vale? Que tingueu bon dia. Ciao, arregatxi.
1: Ciao, arregatxi. Vinga, Rafalet. La taverna del Buda. A veure com queden aquestes mandonguilles amb tomàquet, eh? Segur que boníssimes.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.
2: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
3: Vamos con más música y lo hacemos con Nuria Fergó, con Si decides no volver.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia en directe des de Montserrat. Fins ara, a la primera, us hem explicat tot el que ha donat de si aquest matí la visita del Papa, que ha passat per la presó de Brianzú abans de pujar fins aquí, fins al monestir de Montserrat, d'on ha marxat fa 20 minuts, gairebé una hora abans del que estava previst. Ara el pontífex ja va cap a Barcelona, on a la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí, al Raval, abans d'anar a la Sagrada Família per beneir la Torre de Jesús, en el que serà el punt culminant no només del dia d'avui, sinó de fet de tot el viatge del Sant Pare a Catalunya. També us hem parlat del tiroteig mortal que hi ha hagut aquest matí al centre de Barcelona, al carrer Balmes, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Un home ha mort en rebre un tret al clatell. El sospitós ha fugit i ha abandonat l'arma poc després a la Gala Placídia, a pocs metres d'on s'ha produït aquest que està assassinat. I ens hem fixat també en els aldarulls d'aquesta nit a Belfast, a Irlanda del Nord, després de l'intent d'assassinat amb ganivet de dilluns a mans d'un refugiat sudanès. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya al migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs ara parlaves d'aquesta pròxima parada del Papa, que serà l'església de Sant Agustí del Raval, i allà ja esperen Lleó XIV, un cop el pontífex, com explicaves, ha abandonat Montserrat abans del previst. Segons l'agenda de la visita, el Papa hi ha d'anar a 4:45. Anem cap allà, Albert Prat.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, de moment aquí no hi ha corredissa, s'espera el Sant Pare sobre l'agenda prevista. Aquí els primers convidats ja fan cua per entrar en aquesta parròquia de Sant Agustí. Ara mateix, doncs, una desena de monges de Santa Teresa de Calcuta, que de fet regenten el menjador social que hi ha just darrere d'aquesta plaça, fan cua per entrar. Són 400 els convidats que podran accedir en aquesta església, on el Sant Pare coneixerà de primera mà aquestes entitats socials que donen suport a les persones més vulnerables del barri. I aquesta plaça i tot el carrer Hospital complet tallat el trànsit, només uns pocs veïns i els turistes que tenen pas per entrar als hotels són els únics que poden accedir en aquest recinte, que recorda una estampa més pròpia de la pandèmia que un dia qualsevol aquí al cor del Raval.
2: Més qüestions. L'USTEC demana al govern que obri un espai de negociació i presenti una proposta que puguin analitzar després del no al preacord educatiu. Avui el sindicat tenia previst reunir-se amb el departament, però ahir va decidir anul·lar la trobada per segona vegada consecutiva. Des del sindicat insisteixen que tenen plena predisposició per negociar amb el govern, però justifiquen la cancel·lació de la trobada perquè no volen reunions informals i sense contingut concret. També reconeixen que estan en un procés de reflexió intern per redefinir les prioritats de les seves demandes. Sentiu Andreu Mombrú, el secretari d'Acció Sindical de l'USTEC, en declaracions a 3CAT Info.
4: Podem vehicular la ràbia expressada, el malestar profund i concretar-lo. Nosaltres volem ser garantia que aquest malestar es converteix en negociació concreta i en guanys concrets, i alhora també pensem que ara no és el moment d'espais informals, que siguin més pensades de cara a la galeria, que no per resoldre els problemes concrets, i per tant les dues qüestions pensem que són fonamentals.
2: I de les protestes de mestres i professors a les dels metges, Catalunya es desmarca del pols de les comunitats contra la ministra de Sanitat pel nou Estatut Marc. Enmig de les vagues dels metges, comunitats i ministeris s'han reunit aquest migdia a Madrid i els consellers autonòmics han reclamat a la ministra Mònica García que obri el diàleg amb els sindicats. Catalunya no ha firmat aquest comunicat conjunt, tot i que la conselleria sí que creu que hi ha aspectes de l'Estatut Marc que s'han de renegociar. La ministra acusa les comunitats de boicotejar la solució per posar fi a les vagues.
5: No se puede decir que el Sistema Nacional de Salud se tiene que transformar y que cuando alguien se pone a transformarlo, eso deriva en un conflicto. Yo no sé si esto es mantener lo peor del status quo o esto ya tiene que ver con el que puede hacer que haga.
2: I l'expresident i l'extresorer de la cooperativa de l'Aldea declaren el judici per la fallida de la secció de crèdit que els membres del Consell Rector de l'entitat no tenien coneixements en economia i finances i que delegaven la gestió en l'exgerent i principal acusat en el judici. Un judici que es reprendrà després de Sant Joan. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
6: En la sessió d'aquest matí, els dos exmembres del Consell Rector han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent Daniel Ferrer i que cap dels 8 integrants a la Junta sabia d'economia i finances. Sentim Joan Gilabert, extresorer.
7: Dels membres del Consell Rector eren especialistes en temes de comptabilitat o econòmics?
8: El Consell Rector, ningú.
7: Quina especialitat tenien? A quina activitat es dedicaven?
8: Nosaltres, jo, pagès.
9: Vostè recorda si algun membre del Consell Rector feia explicacions sobre aquestes qüestions, en concret sobre les actes d'inspecció del Departament de Finances, o qui feia aquestes explicacions?
8: Sempre seria ell.
9: Ell a qui es refereix?
8: El gerent Ferrer.
6: L'expresident ha declarat que qui feia les explicacions als temes financers a les reunions era l'exgerent, tot i que qui apareixia a les actes era ell.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. Aquesta tarda hi haurà el plat fort de la visita del Papa a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. L'acte comença a 8:15, però la basílica ja està blindada des de primera hora del matí. Les restriccions també afecten el transport públic i privat dels carrers del voltant del temple. Abans, cap a 5:15 de la tarda, Lleó 14 serà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa agraeix des de Montserrat el paper de Catalunya com a país d'acollida i recorda els seus vincles amb la Moreneta. 8.000 persones han assistit a l'acte. Abans, Lleó 14 ha visitat la presó de Brianzú, on ha tingut una curta trobada amb una 80 de presos i els ha demanat que no s'identifiquin amb els seus errors del passat i miren al futur amb esperança. Els Mossos investiguen l'assassinat a trets d'un home aquest matí al carrer Balmes de Barcelona, molt a prop de la comissaria de la Policia Nacional. La pistola que s'ha fet servir pel crim l'han trobada abandonada en una parada de bus pròxima. L'autor ha fugit. La Fiscalia admet que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir 2 vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Les trobades haurien servit per informar de possibles delictes de terceres persones. Álvaro García Ortiz en va tenir constància més tard. Noves amenaces de Trump a l'Iran, a qui retreu que s'estigui prenent les negociacions amb massa calma. El president dels Estats Units ha assegurat que podria ordenar nous bombardejos contra ponts i infraestructures energètiques. La tensió ha pujat, Teheran ha disparat contra bases nord-americanes a Jordània i països del Golf. La justícia envia a presó provisional al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord. El cas ha desfermat una onada d'aldarulls racistes aquesta nit passada que ha generat por entre els estrangers. La policia promet augmentar la vigilància. Carme Portachel inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món. L'actual directora artística del Teatre Nacional de Catalunya i presentarà un muntatge de Les criades de Jean Genet.
2: Esports. El Joventut visita el València a les 8 del vespre en el seu primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB, en una sèrie al millor de 5 partits, en la qual la penya té el factor pista en contra. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça podria saber avui el seu rival al play-off de la final. A les 8 s'enfronten Palma i Múrcia amb domini balear per 1-0. I avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. A les semifinals, el Sant Andreu s'enfrontarà a les 7 al Ferencváros hongarès i el Mataró a les 9 a l'Olympiacos.
1: I el temps, tarda assolellada amb cel variable al Pirineu i a les comarques de Girona. No es descarta alguna precipitació feble al Ripollès o a les comarques veïnes. L'ambient serà suau, amb unes màximes que rondaran els 30 graus. Durant la propera matinada tornaran els plogims.

0: Ràdio Pomar, Badalona.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu a l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra número 6. Restaurant El Badiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí. A Catalunya Ràdio i 3CAT Info.

nova petició musical que ens arriba des de Mataró, la capital del Maresme, del meu estimat amic de tota la vida, també en aquesta ocasió, en Fidel, i em diu: bona tarda, Manel, em pots posar Part Time Lover, Steve Wonder? Aquí la tens, guapo, una abraçada. Em trenca costelles per tu, eh?

0: Party. Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.
2: Bueno, y por aquí nos llega una nueva petición musical directamente desde Beas de Segura.

petició musical que ens arriba de la mà de l'amiga Maria. Ens diu: hola, bona tarda. Vull demanar una cançó que es diu The Eyes of the Tiger, Los Ojos del Tigre. No estic molt segura del títol. Gràcies, una salutació de Maria. Pues moltes gràcies, Maria. Bones tardes, petonets. Survivor, Eyes of the Tiger per tu. Un petonarro guapa. Gràcies per seguir-nos. I love you.